0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Sant Llorenç de Seua se celebra cada any a principis d'agost, amb el seu dia central el 10 d'agost. Pots consultar el programa complet d'activitats culturals, populars i musicals directament a la web oficial de l'Ajuntament de Seua. Dijous 6 d'agost a les 20:30 hores, nit de tapes, ruta per tastar les tapes servides pels bars i restaurants Can Rasta, Esparc, Miceli, Fort Can Felip, Can Pereó, Selvatge, Fort Cafè, Seduana, Ses Comes, Vallmorros, i a les 20:30 hores, concert Circo més DJ Lino, en Esparc, Ajuntament de Seua.
2: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.

0: obrim aquest temps de tertúlia aquí a la sintonia de Ràdio Balear i saludam ja els nostres contertulis. Per una banda, en Sergi. Sergi, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, Jaco, bon dia a tothom.
0: I també en Juan Ramon Pans. Juan Ramon, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Bueno, es passat dijous es va produir la invasió a Espanya, concretament a Ceuta, d'aquests de més de 60.000 marroquins, segons dades oficials. Alguns diuen, estimen que fins i tot podien haver arribat a 100.000. Bé, la polèmica servida per part del Ministeri de l'Interior, per part de Moncloa, diuen que no sabien res de lo que de que passaria això, que si haguessin tingut informació haguessin posat remei. Bé, després s'envia l'exèrcit, entre cometes, perquè se van enviar només dos pelotones i a més no podien fer res allà, ni siquiera disparar a l'aire per poder controlar tota la turba, vull dir que...
1: Bueno, el dia antes ja havien enviat varios pelotones.
0: Sí.
1: Varios pelotones, hostia, me refereix... No, més que pelotones, eren pelotilleros que volien aplaudir en Sánchez quan va arribar allà. No eren pelotones, eren pelotilleros.
0: Sí.
1: Bueno, però com començam?
0: I bé, i després hi ha el rei del Marroc, que és...
1: I el rei d'Espanya.
0: I el rei d'Espanya. El rei del Marroc ha donat via lliure, va donar via lliure, jo suposo que com a regal del seu aniversari de coronació, no?
1: Però bon començar, perquè hi ha tant de frontes.
0: Hi ha tant de fronteres, no?
1: Efectivament.
0: Bueno, fronteres.
1: Començar. Origen. Origen. Fa uns anys, si vos en recordeu, va sortir el cas Pegasus.
0: Sí.
1: I aquí van començar a veure les coses rares en els països del nord d'Àfrica. Si vos en recordeu, vàrem atendre a un hospital de Navarra,
0: sí,
1: en el líder del Frente Polisario.
2: Exactament.
1: L'enemic acèrrim
2: de Marroc.
1: De Marroc, de reina de Marroc, per amor d'aquest contenciós que tenen en el poble saharaui. Poble saharaui, tornarem a repetir, damunt el qual nosaltres tenim un mandat de la ONU que no s'ha complit, que nosaltres que tenim que tutelar un referèndum. No Marroc i Estats Units, nosaltres. Bueno. I entonces, Marroc, amb el mallorquí, se va emprenyar. I ja va haver les primeres invasions, saltos de la valla i totes aquestes coses que apareixien al Rocío, saltaven la valla i totes aquestes coses. Bueno, passa el temps i el nostre pocavergonya oficial, en Pedro Sánchez, vol contentar Marroc i llavors li regala, entre cometes, el poble saharaui. Automàticament els ja li s'emprenyen d'altres i mos tanca el gas 2, el gasoducto, i mos quedan sense gas. Bueno, i mos envia immigrants a través d'Argèlia. Envia immigrants a través d'Argèlia. Efectivament, molts arriben aquí. Ara, amb una alarde d'intel·ligència supina d'espoca vergonya de Moncloa, pues, a l'endemà de la final del Mundial, aterra a Argèlia i firma acords amb Argèlia. I et
2: sàtrapa
1: del rei de Marroc, perquè és un sàtrapa,
2: una monarquia absoluta,
1: pues, mos munta una altra marxa verda número 2. I això és tot. Per tant, què tenim? Bueno, pues tenim l'origen, i l'origen és aquesta actitud, aquesta forma de governar exteriors que té el desgovern d'Espanya, dirigit per poca vergonya d'en Pedro Sánchez. Bueno, uno. Dos, haureu vist per redes socials i tot això, que molta gent se demana, i què està fent el rei d'Espanya? Bueno, el rei d'Espanya no està fent res, perquè el rei d'Espanya és un rei que no governa, com totes les monarquies actuals, són monarquies democràtiques, són monarquies les quals parlamentàries, totes, igual, bueno, simplement estan per sancionar
2: el rei Vena, no, però no ho hi ha set
1: llei, efectivament, aquell dit de França, de Lluís XV, perquè era Lluís VII, sí, Lluís XV, és igual, el rei reina però no governa, no?
2: Exacte.
1: Bueno, pues allà està el rei. Allà està el rei, i també hem de dir una cosa, i també està avui a una regata, a Palma, quan el rei almenys tindria que donar sa cara i estar a Ceuta. Recordem, ja allà per l'any 78, crec que era quan va morir en Franco antes, que va morir la marxa verda, 75 va morir, 75.
2: Sí, sí, la marxa verda va ser sí. En el 70...
1: No, va ser antes de morir.
2: Antes de morir.
0: Sí, va ser en el mateix any 75, quan ja en Franco estia...
1: Ja estem malalt.
0: Ja estem malalt.
1: Pues el príncipe Juan Carlos, que havia en Hassan encara allà, va fer la marxa verda i el príncipe Juan Carlos se va posar al frente de l'exèrcit espanyol i va donar la cara allà, a primera fila. I per amor d'això, en Hassan, però totes les monarquies àrabs sempre varen respetar en Juan Carlos primero i sempre el varen dir hermano.
2: Mi hermano.
1: Sempre li varen dir hermano. Sempre. I se pregunta és, si estigués en Juan Carlos I ara, amb actiu aquí, hagués succeït tot això? Pues jo crec que no.
2: No.
1: Jo crec que no. Perquè a pesar de ser rei d'una monarquia, parlamentària, tenia autoritat moral per aturar moltes de coses. Coses que no té en Felipe VI.
2: Amb això estic totalment d'acord.
1: Que prou preocupat està en intentar salvar els mobles de casa seva com per preocupar-se d'altres coses. I me sap greu dir-ho. Me sap greu dir-ho. Però el rei avui no té que estar a una regata. Perquè si estia criticant en Pedro Sánchez, que s'està passejant i fent fotos per dins la mareta, protegit, amb més protecció que Ceuta.
0: Sí, amb més protecció en 60 efectius. I a Ceuta va enviar 42.
1: Efectivament, amb més protecció que Ceuta. Vostè va veure el dia que va arribar a Ceuta. Està envoltat de policia. Policia que no era quan va ser arribada dels immigrants. Se van desplaçar per protegir en es poca vergonya, en es poca vergonya del president de govern que tenim en aquest moment. Però bueno, pues de la mateixa manera que podem criticar, i no me sembla normal, que tinguent una crisi, perquè és una crisi, del territori nacional, del territori nacional, ojo, del territori nacional, perquè Ceuta podrem discutir, podrem entrar en debats, si en el final tindria que ser de Marroc i Melilla, o tindria que ser d'Espanya, com podem entrar en debats de si Gibraltar és espanyol o és anglès, o si les Malvines són argentines, o... Bé, les Malvines són ingleses, ja fer punyotes. Les Malvines. Si podria entrar en aquest debat, si no passaria. Però, mentrestant, Ceuta i Melilla són espanyoles. I han estat invadides per un país estranger. I el president de govern no tindria que estar de vacacions a la mareta.
2: Exactament.
1: Però el rei tampoc no tindria que estar, dius un barco a la Bahia de Palma.
2: És el que ja vaig dir l'altre dia dijous, aquí amb José Antonio, dic, me sap greu dir-ho, però és una invasió en tota regla. És una invasió, i que no me diguin després, ai, pobres moritos, no, és una invasió, clarament. Marroc, des de que seva, a més, vaig veure vídeos, que fins i tot els aduïn a les carreteres perquè...
1: Alerten els vídeos que corren,
2: no? Alerten
1: els vídeos que corren, que hi ha vídeos que són de fa 15 anys, i d'això, alerten els vídeos. Les redes socials avui en dia són molt mentides.
2: Però me refereix que el en aquest cas,
1: els
2: àrabs de Marroc, pues no...
0: Sí, però sí que saps... que s'ha comentat molt de que la policia marroquí...
2: Una passivitat...
1: Una
0: passivitat total, com va passar ja fa uns anys.
1: Claro que sí, perquè este
2: i mentrestant, el president del govern, amb tota la seva cara dura i tal, se sent una de les grans autoritats del govern d'Espanya estant de, en la mareta, rodeat de policies, custodia aquella parella de la, la Casa Blanca quasi, el Borbó aquí de regates, con tot, i a tocar-se les narices. Quan aquí, a Espanya, hem estat invadits per, per el hermano que deia Marroc, de Mohamed VI.
1: No, bueno, sí.
2: És que dir, però estem... això te demostra que el rei, com deies, en Juan Carlos I, en el seu moment, no va, va tenir, se'n va anar allà a la marxa verda i la va aturar i se va posar al capdavant. El seu fill, en aquest sentit, està donant un poc a desitjar. El manco jo.
0: I a més, amb aquesta situació, amb aquesta crisi migratòria, conseqüències a Europa. Giorgia Meloni, ja la primera decisió que va prendre davant d'aquesta situació va ser aturar l'espai Schengen.
1: Sí, jo a tot això també, aquesta reacció m'ho pareix exagerada. Després també entrarem en dos temes que tenen que veure amb aquesta invasió i relacionats amb Mallorca. Però anant tot això, jo la reacció de Meloni, i no sé quin altre va ser que també ho fa suggerir, no sé si...
0: Finlàndia, crec que era.
1: Sí, no sé quin altre país era que també ho va suggerir que podia aturar l'espai Schengen. L'espai Schengen no el poden aturar, simplement que demanarien el passaport a l'entrada i tal i qual, no demanen visat i aquestes coses i tal. M'apareix una mica exagerat per sentir el senzill motiu de que la invasió se produeix a ultramar. Se produeix a Ceuta, a Melilla, com s'hagués pogut produir a Canàries, per exemple. Perquè aquests que han entrat aquí puguin arribar a Itàlia, tenen que poder accedir a Espanya, o sigui, a la península. I no
0: sí,
1: està...
0: però ja sabem que la península d'Espanya és la porta d'entrada a Europa, eh?
1: Anem a veure. Sí, però... No en aquest cas, amb aquests que havien entrat allà, perquè tu, si no els permeties viatjar, si tu no els permets que fa un avió o un barco per entrar a la península, per anar a Màlaga, o no sé, el que tenen més a prop, i tot, pues, no podien arribar mai a Itàlia. Em portava a tancar Itàlia en els que arriben d'Espanya. Va ser una postura, jo crec que va ser una decisió més de mira, hacemos esto, com s'estúpid que endavava aquest d'en Trump, que també ja va fer declaracions que li importa a ell, si ell està apoyant a Marroc, que endavava aquest imbècil, és un imbècil aquest tio. Bueno, però jo crec que són postures polítics.
0: Sí, però aquí també, davant d'aquestes decisions, Pedro Sánchez va fer unes declaracions diguéssim un poc irritat per això que havia dit Europa,
1: és un imbècil,
0: sa falta de tolerància,
1: és un altre imbècil, és un altre imbècil. Si vol tenir tanta tolerància, que obri les portes de la mareta. Si vol tanta tolerància i tal, que se'n vagi de vacacions a Ceuta o a Melilla. Si és tan tolerant, que se'n vagi a Ceuta o a Melilla de vacacions. Que se'n vagi allà. És un cara dura. És un cara dura. És un barrut. És un barrut. Que ha vengut a aprofitar-se despuesto. Simple i llanament. S'ha vengut a aprofitar despuesto. Tant li dona. Li donau vosaltres, els socialistes, tant li dona als ciutadans espanyols i tant li dona als seus propis companys de govern. Jo crec que hasta li dona a la propa família. Ho he dit moltes vegades i ho seguit dient. Quan la sentència del seu germà sigui ferma, si és necessari dirà que és adoptat, que no és germà seu, eh? Ell traerà en tothom. Dit això, aquesta actitud espanyola d'enfront de tot això, d'aquesta invasió, hi ha coses curioses. A l'endemà de que havia la invasió a Mallorca, a Ceuta, bueno, també, havia la invasió a Ceuta, se va obrir el pati d'armes del Museu Militar del Castell de Sant Carlos per fer, per celebrar el 26 aniversari de centronització de sàtrapa d'en Mohamed VI.
2: És una incongruència.
1: M'apareix vergonyós i va un discurs del cònsul, que aquí, honorari, cònsul, honorari, i tal, que el qual no va anar ni demanar disculpes, ni va xerrar per res, i va ignorar completament el lo tema succeït. Tal. Desconec, desconec, perquè no hi ha hagut massa... massa
0: repercussió.
1: Repercussió en el mitjà de comunicació, un d'ells sí que tenia, però no se veien, no havia fotos tal, no havia, no sé si havia autoritats militars o civils espanyoles, i més concretament d'aquestes illes, en aquest acte. Però m'apareix vergonyós. I m'apareix vergonyós, i ho dic, i és una cosa que m'ha fet a mi profundament, perquè jo tinc depositat allà moltes, moltes peces d'un legat familiar, militar, allà per la seva exhibició. I m'estic plantejant, retiraré tot. Perquè no m'apareix, no m'apareix serio. No m'apareix serio. Quan no m'apareix serio, tampoc, que el govern espanyol no hagi fet una carta de protesta davant l'ambaixada marroquí a Espanya dient que és inacceptable el que ha succeït. I no només això, sinó que ens hem de tregar que el primer ministre de Marroc està de vacacions a Mallorca, quan en aquest moment tindria que estar declarat persona non grata a Espanya. Jo ho dic així de clar. Tindria que estar declarat qualsevol al càrrec de govern marroquí, tindria que estar declarat com a persona non grata a Espanya després del que ha succeït. Pues està de vacacions, pel que he llegit de mitjans de comunicació, a Mallorca. I aquí tots sí, contentos es, i fem bambolletes.
0: Tinc aquí precisament el cap sí? de govern del Marroc, Arif Akhenoud, ha viatjat a Mallorca per disfrutar de les seves vacances d'estiu, a més d'aquesta crisi migratòria que afecta Ceuta, segons va informar el diari marroquí Nitxan. La publicació assegura que el mandatari va arribar a la illa immediatament després de participar en la tradicional cerimònia de lealtat a Mohamed VI. El viatge es produeix quan la ciutat autònoma afronta un fort augment d'arribades irregulars des del territori marroquí.
2: En el diari de Mallorca, sobre arrel de la celebració aquesta que hi va haver en el castell de Sant Carles, parla, no dona noms,
1: no,
2: però
1: no dona
2: quan hi havia representants del Consell de Mallorca, membres de l'Ajuntament de Palma i membres del Govern Balear.
1: M'apareix autènticament vergonyós,
2: però no vergonyós
1: i deplorable. En aquest moment que el territori espanyol, que una comunitat, bé, una comunitat autònoma, una ciutat autònoma, com a Ceuta, està invadida pel Marroc, apareix impresentable que se cedeixi un terreno, un edifici que és militar, perquè no està desafectat, és
0: o sigui, que pertany ministeri, al Ministeri de Defensa.
1: Exacte, del Ministeri de Defensa.
0: Sota la responsabilitat d'Anna Margarita Robles.
1: Efectivament, efectivament. Del Ministeri de Defensa i, per una altra banda, que hi hagi representació política de qualsevol institució espanyola. M'apareix autènticament vergonyós. Ja no vergonyós, sinó que m'apareix una falta de respecte absolut i te demostra la gran ignorància que tenen els polítics de la nostra comunitat i del nostre país. De tots els colors. De tots els colors. M'apareix autènticament vergonyós.
0: Fem una aturada i després seguirem xerrant d'aquest tema perquè hi va haver una concentració també a Palma, bueno, més de 600 bueno, manifestants a Palma contra bueno, aquesta entrada de migrants, i us llegiré un titular, després ho comentam. Radio
3: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
4: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
5: ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías, en cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-2412. 603-62-2412.
6: Esbrolledor.
5: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterránea como...
6: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
5: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrolledor. Tienes que conocerlo.
0: Escorca, les festes de Sant Llorenç se celebren de manera tradicional cada 10 d'agost. L'acte central és la celebració religiosa i festiva que té lloc al vell mig de la Serra de Tramuntana, concretament a l'històric Oratori de Sant Llorenç. Vos desitgem que passeu un molt bon dia en sa visita a Escorca, Ajuntament d'Escorca.
7: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11 o entra en suzuki.es.
8: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

0: Ens queden 19-18 minuts per les dues. Continuem en aquest temps de tertúlia. Com dèiem, ahir va haver una concentració davant el consulat del Marroc, aquí a Palma. Es van reunir més de 600 manifestants contra aquesta invasió de migrants. I llegint diferents portades, per exemple, a les Diari Mallorca, ara m'anava cap a Menorca, no, Diari Mallorca, titula en portada "Crisi migratòria, islamofòbia en la protesta ante el consulado de Marruecos", mentre que l'última hora, doncs, el titular ja és, diríem, més correcte, "Concentració por Ceuta ante el consulado de Marruecos en Palma".
1: Bueno, jo crec que ni islamofòbia...
0: No, però és curiós que el Diari de Mallorca darrerament s'està tornant bastant, ja ho era, de sa banda de progressista, no? Però que darrerament se torna, diguéssim, bastant radical.
1: Sí, bueno, d'esquerres. Bueno, segueix, suposo, les directrius que li arriben de on li han d'arribar. El tema... jo no crec que qualsevol manifestació que s'organitzés ahir era islamofòbica, fos islamofòbica, ni molt menys. Poden vendre el que vulguin. Jo penso que les manifestacions sèries que se pogueren fer eren en contra d'una invasió que s'havia fet. No crec que siguin contra l'islam, ni molt menys. És que no té cap sentit mesclar, això és mesclar ous i caragols. Jo estic totalment en contra del que va succeir, estic totalment en contra del sàtrapa de Mohamed, però no som islamofòbic, en el més mínim. Però és que en el més mínim, no només això, respecte molt a l'islam i sobretot pel seu gran nivell cultural i la seva aportació cultural i tot el que ha hagut. O sigui, no som islamofòbics, el més mínim. I si jo faig declaracions contra Mohamed VI, és igual com si les faig contra Pedro Sánchez. És contra aquesta persona, aquesta figura concreta i les seves actuacions, la seva forma d'actuar. No.
0: És que així,
1: no té res que veure.
0: Veient ahir per xarxes i això, vídeos de marroquís que estan aquí a Espanya legalment fent feina i eren els primers crítics amb aquesta situació, amb aquesta invasió i amb l'actuació del rei del Marroc, Mohamed VI.
1: És que és això. No mos oblidem.
0: És a dir, en aquests marroquins que estan establerts en el nostre territori d'una manera legal, fent feina, cotitzant, aportant,
1: claro,
0: també són islamofòbics.
1: Claro. No, és que no són islamofòbics.
0: Vull dir,
1: que no,
0: segons, clar, segons quines cròniques...
1: Segons quina qualcú que escriu, sí. Segons que qualcú escriu, sí. I, a més, no mos oblidem que no tots eren marroquins, no? Hi havia d'altres països subsaharianos que passaven allà. Hi ha gent que fuig dels seus països perquè se viu un drama terrible en aquelles zones. De fet, contaven l'altre dia que hi ha països que s'adiestren, que hi havia tropes en el seu moment venezolanes adiestrant els nens de la guerra, nens que secuestraven i els amaven i els adiestraven tropes venezolanes. Fixa com ha canviat la cosa. Antes eren cubans, però ara ja són els venezolanos. Eren els venezolanos els que feien això. Però, independentment d'això, no és islamofòbia, és no voler immigració il·legal. Perquè jo tampoc no vull immigració legal de Colòmbia, de Perú, però no poden triar, però tampoc la vull de Romania. Ah, claro, com estan en espacio Schengen, els he tenint que admetre, però jo tampoc no la voldria, ser de Romania, o de, no què sé, d'Albània, d'altres zones, això no és islamofòbic, ni és fòbic a res. Jo simplement el que vull, que hi hagi ordre. Que hi hagi ordre. Però, se pot demanar ordre, se pot triar així, quan hi ha gent que és ordenat, però tenint aquesta tropa que mos governa, no poden xerrar d'ordre, d'ordre. I tu després has mencionat un altre tema que ha estat graciós aquests dies. En Pedro Sánchez mos ha sorprès, com sempre, mos sorprèn, en la seva playlist, en les seves cançons, en les cançons que s'ha duit a la mareta perquè vol escoltar. Hi ha coses...
0: curioses, no?
1: Hi ha coses curioses que diuen molt d'ell. Diuen molt d'ell. Per exemple, una cançó és Diosas Adolescentes. Ah, però millor té alguna cosa a veure amb les saunes o coses d'aquestes. Per sentir-me pla. Home, segur que s'escolta en català, música en català, faltaria més. Un altre d'en Tito Ramírez, Mentiras. Ole. Un altre que se diu Pesadillas. Un altre, Desordenar-lo todo. No, no, ja està, ja ho ha desordenat. Ja, tot, ja no fa falta...
0: Sí, ja que fer dissabte.
1: Jo dic, les que estan en espanyol, les que en anglès, El Manifiesto.
0: Famoso Manifiesto que va fer...
1: Gasolina. Gasolina és el que tira en condicional. Sí. No ven más 100 ojos. No, si va un reino de ciegos i el tuerto és el rei. O sea, que de 100 ojos no en val cap. Tantes coses. I coses d'aquestes. Os traigo amor. Hi ha una altra que se diu Os traigo amor. Això suposo que li ha duit amor a la mareta.
0: Sembla la frase d'un líder d'una secta.
1: No, però ha duit amor a la mareta. Un caballo solitario en la ciudad, On the horse in town. No sé. Jo crec que diu molt de lo que... Per a mi, jo me quedo en Las Diosas Adolescentes i pesadilles, no quesadilles, pesadilles, que és el que tenim els espanyols quan ells mos compareix per la tele, tenim pesadilles. Vosaltres vos imagineu, vosaltres no ho coneixeu perquè sou molt joves, però els que mos escoltin i tinguin la meva edat poden recordar quan s'acabava la tele a les 11 del vespre, a les 12 del vespre, que només teníem un canal i sortia l'imatge d'en Franco i es junta, junta, junta. Bueno, ara, per amor d'això, antes a les 9 havien fet vamos a la cama i que sí, descansar perquè no, ningú nin
0: con la família
1: vés aquella imatge de Franco després, antes d'anar a dormir, perquè te produïa pesadilles. Pues ara vos imagineu que mos posin en Pedro Sánchez quan acabi la televisió. No sé si a qual que es quede o no, però... Home, no, ara, a 7 i a 7 i a TV1 segurament
0: sí,
1: que sí.
0: La sèptima, però, clar, haurien de modificar la programació perquè ara, com que meten les 24 hores, no hi ha aturada.
1: Bueno, però no hi ha problema, perquè en lloc de posar el logo de 7, posaran la foto d'ell. Com va fer en Coletas quan se va presentar les primeres eleccions europees, que,
0: ah, sí, que
1: el logo era la seva foto,
0: la
1: papeleta era la seva foto, pues a lo millor pues fa d'això, a lo millor la sèptima fa d'això i tampoc no te creguis a TV1, que tampoc no acabin per llevar-s'ho i posin una foto d'ella, i a TV2 de la Begoña, i així ho tindrem tot, i així ho tindrem tot. Bueno, i després podem posar a Canal 24 Hores en David.
0: No, jo anava posant David en Clan TV.
1: A Clan TV.
0: Clan, infantil.
1: Bueno, sí. Bueno, Clan, sí, també, però que
0: allà podíem... surten també dibuixos de Xirimoia.
1: El Zapatero, sí. Bueno, podem a Teledeporte. Sí, perquè anava a córrer.
0: Sí.
1: Anava a córrer. Però el Zapatero podem a la foto seva a Teledeporte. Mm. Ai, però mentrestant, no xerram del Zapatero, no xerram del David, no xerram de...
0: Cortines de fum.
1: L'altre, de tot l'altre.
0: Li ha vingut molt bé.
1: Que, per cert, que he llegit avui per damunt que també hi ha hagut un altre que ja ha començat a cantar, de Red.es,
0: sí, Red.es,
1: que
0: han dit sí,
1: que borràs expedient o no sé què d'en sí, Barrabés, que li han demanat.
0: Sí, la comptable de Red.es que ha denunciat que el seu cap li va ordenar esborrar dades d'en Barrabés. La comptable de l'empresa pública ha denunciat que un superior li va ordenar eliminar informació comptable d'una adjudicació a l'empresari Juan Carlos Barrabés, amic de Begoña Gómez. La UCO i la Fiscalia Europea, torna a repetir, investiguen tres adjudicacions a l'empresari per es que la dona del president va escriure cartes de recomanació.
1: Bueno, pues ya... Pues ya se van lo que es. Otra, una diosa adolescente. Es una diosa adolescente.

0: etcètera. Perquè, a més, en aquest cas, pues, és la gerenta i tal, és una funcionària,
1: sí, sí,
0: realment.
1: Sí, comptable, sí, la comptable.
0: O personal laboral d'una empresa pública.
1: Sí, s'escoló baix. No?
0: Que qual, no vol perdre la seva plaça, claro. ni vol que ser jutjada o ser imputada o ser condemnada,
1: sí, que se vegi salpicada per tot aquest
0: merder.
1: Per
0: un tema de malversació o un tema de lo que sigui, no? De com a cargo públic o com a treballador públic. I la gent comença a veure les hores en el job i diu, què hem de fer? I comença a recular. I en veurem molt d'aquests. Per cert, jo no sé, aquesta setmana no vaig poder venir, aquesta setmana passada, i vaig estar un poc desconnectat. Ja en Zapatero ja ha donat explicació de les joies. No. Ja va ser greu.
1: No troba ningú que li pugui fer un paper dient estas joies te las digo.
0: Que se'n vagi, jo que sé, Pedro Guerra, un puesto de que és i qualcú li farà un document, esto lo compro ahí, unos chinos.
1: En els mateixos Tom Mantes que trobam en el centre de Palma.
0: Claro, en els chinos, està ple de chinos, ja, li faran un paper de esto. Estas cuatro joyas, esto era para una fiesta de cumpleaños.
1: Para plastificat o sense plastificar, perquè la plastificació està molt cara a dia d'avui, ja?
0: Bueno, no, això li envies a les FIES i les FIES li plastifiquen i li fan tot. Per 200.000 euros li plastificaran el ticket.
2: Tot ben fet, clar, tot plastificat.
0: Si li dona 200.000 euros a les FIES,
1: no li podran fer, a no ser que ho tinguin que ser perquè l'empresa s'ha desfet.
0: Bueno, però s'haurà quedat en la plastificadora. S'haurà quedat en la plastificadora. I això, per un módico precio, jo què sé, ja dic 200.000, però millor 50.000 euros li fan perquè per ser son pare.
1: Sí, li fan descompte.
0: Claro, per ser son pare, per pronto pago. Per pronto pago. O por la ceja. Però...
1: O li fan un ràpid sobrecompra, vés a saber-ho.
0: Sí,
1: quins termes estem ara emprant. Mare meva, festa, que no enxerrava d'aquests.
0: És increïble.
1: Bé, la cosa està que arde, i mai millor dit, no només per temperatura, sinó que...
0: Que també,
1: perquè la calor mos està donant en ganes, i en l'eclipsi famós, sí. Solar...
0: Ja tinc unes ulleres.
1: Ah, tens unes ulleres. Jo també me les van regalar.
0: Ja tinc dues de ulleres d'aquestes.
2: No, mai comprar dues, la setmana
0: passada. Per mirar la calitxa. La veritat és que jo des de que nostre no puc veure.
1: Però jo me deman, me les tinc que posar si les veig per la tele? M'afectarà?
0: Mira, jo ja no sé què dir-te, perquè diuen tantes de coses, van arribar a dir, i tot, que les ulleres només duraven 3 minuts. Vaya estupidez, ¿no? Yo ya no lo sé.
1: Y torna a repetir, no me falta que aquel día estigui tapadot el día.
0: O será.
2: Ostras,
1: y no, sí. No es pugui veure.
0: Bueno, això depèn... Això
1: és
0: depèn
1: que duc ja uns mesos dient. Sé que no es complirà la meva predicció.
0: Depèn de lo que digui en Pedro Sánchez.
1: Ell és el que mana.
0: Bueno, crec que Canàries és l'única comunitat que no la veuran, l'eclipse.
1: El tanto que no viatgi...
0: O el tanto que no faci que enviar l'eclipse i el faci córrer cap allà, per veure-ho ell. El tanto que no canvia l'eclipse.
2: Ell és capaç de que fas Falcon...
1: No, i Borolodes es Falcon.
2: També
1: és capaç.
0: Però són sueres.
2: Sueres.
0: Ah, no, que se posen aquelles sueres de pilot tan xules, hòstia, se posen...
1: Per cert,
0: tipus Top Gun.
1: I les ulleres de veure no se'ls ha tornat a posar més?
0: No, home. Per què?
1: Després el paripé que va muntar quan va anar a la comissió.
0: Per què li van quedar guapos? Va quedar molt intel·lectual.
1: Sí.
0: Per una vegada, tio, que pareix que un intel·lectual per una vegada... Perquè l'altra vegada que ho va semblar va ser quan va fer un doctorat que va resultar que no, que l'havia copiat tot.
1: Que era un plàgio.
0: Que era fake. Que era un doctorat fake. Ja tu.
1: Fet ajudar per el seu sogre. Que li va facilitar totes les...
0: Ah, jo pensava que deies que l'havia fet dins la sauna.

0: Hi ha barregalins per tot. De suor.
1: Joli.
0: De suor. Home, de suor.
2: Dins una sauna fa calor.
0: Per això, regalins.
2: Allà s'estaules.
1: Tu imagina't que està fet... Tu imagina't despercal.
2: En la teua veleta mini blanca allà, que claro. Llut just es ferma.
0: Claro que sí, en la veleta embolicada, i allà es creguenta, es fa, amb alegria. Yeah. Joder, no me l'imagino quin oi. En fi, no sé, jo que vol que vol dir... Per cert, felicitar que ahir va ser la patrona a Pollença també,
2: ah, sí?
0: I que tot va anar bé, i que tot va sortir molt bé.
2: Qui va guanyar al final?
0: Una altra vegada va anar a guanyar els cristians.
2: O sigui que sempre guanyen els mateixos.
0: Jo, però ahir li feia emocions, provava emocions a que nostre, jo. Quanta estona estarem a veure un dragut o un llamàs dona? Ho tinc que veure. Perquè jo record quan les dones no se vestien de moro. Això va passar ja a la història. Tenc que veure quan serà... Bueno, ara imagineu-vos també, ja també, o quan serà que han tragut el corsari turc se digui Mohamed o se digui un nom així. Que no serà raro.
1: No.
0: Que no serà raro. Ja, jo...
2: Ah, la persona que faci el
0: personatge. Efectivament, vale. Jo dic a Tomeu, Miquel o Jaume, sí. Sigui Mohamed, sigui autèntic.
2: Sí, per exemple, Mohamed Bibiloni.
0: Exacte, i se deixi guanyar. Igual no se deixi guanyar, eh? Igual no se deixi guanyar. Después, igual no se deixi guanyar.
2: A veure, canviaria la història de les festes.
0: Bromes a part, va anar molt bé, en la qual és una festa... la qual jo li tinc un carinyo molt, molt, molt especial perquè he participat durant molts anys a ella i del que me preocupa és això, que vagi bé. Cada vegada la veig amb més por perquè ha més massificat, com ha succeït a Ciutadella mateix, o com ha succeït en el Firó de Solles, ho han controlat de certa manera.
2: Sí, a Ciutadella també
0: ho controlen.
2: Exacte, però hi ha les festes de la Mare de Déu de Gràcia, també hi ha la plaça Conquesta.
0: Han tingut que va desgràcies, i això és la pena. I jo me'n record, fa 25, 20, 30 anys, eren quatre moixos, érem gent, però no la massificació que hi ha avui en dia. I una cosa que me preocupa de Moros i Cristians de Pollença, com me preocupa del Firó, com me preocupa de la festa de Ciutadella, la Mare de Déu de Gràcia, tot això, és que se perdi el sentit autèntic d'aquelles festes, perquè molta de la gent que participa és gent que va de pauxa, sense conèixer i sense respectar la tradició. Sense respectar-ho. I me preocupa que en el temps aquestes festes perdin la seva arrel històrica i el seu perquè i se transformin en, simplement en una festa. I això, home, crec que hem de lluitar perquè no succeeixi.
2: Així és. Ho deixem aquí, Sergis. Com sempre, moltíssimes gràcies. Esperem el proper dia. En Juan Real, escoltant aquí uns instants amb els esports. I a vostès demà, a partir de les 11, un nou matinal. Que tinguin un molt bon dia. Adeu.